sol. Sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen. Faig irroures branques tendres, soc el terra amb l'herba

Els ulls se t'il·luminen com les nits de París. Mil tambors de guerra que es desperten dins el pit i de sobte...

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

i deixar-te portar per la calor del sol i un glob amb un gust de sal i una camisa que va perdent volum.

Non fa por fer el ridícul davant de tots. Si m'agafo el teu cor i si dubtes quan és fosc, crema-ho tot. Els records que et persegueixen i les pors.